diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va